Sem plaços, 96.7, Radio Santa Frica. Nos podes trobar també sus www.radiosantafrica.com. Aleu!